ens aumeu estiu. Los guns funcionavam pas mai, os allunjats d'oriviu, sonaran dats al vent.